0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Aquesta va sonant per tu un tamacle increïble i atenció perquè arrenquem aquesta última horeta del despertador dels 40. Ara mateix, 10 en punt, Bizarrap, Daddy Yankee i aquesta meravella.

Nueva York! Aquesta va Bad Bunny, l'home que, a part d'arrasar en venda d'entrades, de ser un dels esdeveniments esperadíssims aquest 2026, tant a Barcelona com a la ciutat de Madrid, a la Villa de Madrid. Escolta'm, també ha portat polèmica, per la casita i doncs, aquesta gran contradicció del que estava venent amb aquest últim àlbum, devia tirar-me les fotos amb el que succeeix a la casita, que és tot el contrari. Són gent d'alta societat, és gent celebritats, amb molts diners, i en canvi, doncs, també un prototip molt, molt específic de persones, i en aquest cas de noies, les que estaven omplint aquesta casita, i una imatge doncs, que trencava una mica amb el que ell intenta defensar sempre que parla en públic. Molt curiós tot plegat. 10 i 10 minuts al matí, parlem del temps, va. Escolta'm, després de les tempestes intenses de les últimes hores, avui toca passar pàgina. Més calma, però amb una clara refrescada a tot el país. La tongada de pluja ha estat generosa, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental, amb registres que han superat els 100 litres per metre quadrat en punts del Ripollès. També hi ha plogut amb moltes ganes a Osona, al Berguedà, i amb crescuda de rius com el Ter i el Llobregat, i aiguats puntuals també a les Terres de l'Ebre. Ara bé, tot això que hem viscut a les últimes hores ja és història. Avui divendres encarem una nova jornada i ens hem llevat amb núvols, alguna glotellada al litoral i al prelitoral, sobretot cap a Tarragona, però amb el pas de les hores el sol anirà guanyant terreny i protagonisme a la jornada. Això sí, compta amb el vent, tramuntana forta a l'Empordà, amb ratxes que poden superar tranquil·lament els 100 km hora. En general, avui tindrem un ambient més fresc, ja es nota des d'aquest matí, i al migdia les temperatures seran molt més suaus. Avui es quedaran les màximes més curtes, entre 23 i 28 graus en general. I de cara al cap de setmana, bones notícies. Predomina del sol, 4 núvols decoratius al Pirineu, temperatures que tornaran a pujar amb màximes que ja faran un petit salt dels 26-32 graus a màxima. Calor moderada i tranquil·litat. La setmana vinent, això sí, la calor ja anirà pujant i serà, doncs, menys suportable. Ara mateix, repassem algunes temperatures. Tenim 15 graus a Raïmat, 18 graus a Reus, 13 graus a aquesta hora a Olot i 18 graus al Prat de Llobregat.

0: Ràdio Barça de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
1: Aquí estem sonant per tu la nova cançó del Miqui Núñez. Per cert, ara mateix ens quedem amb aquesta nord-americana des d'Estats Units d'Amèrica, concretament a Líbia Arriba, l'Olivia Rodrigo, i això que s'anomena Drop Dead. Bon dia.

0: Si eres seguidor de la sèrie Stranger Things, segurament el coneixes. Es fa dir de Joe, però realment el seu nom real és Steve Carey. És l'actor que apareix a la sèrie Stranger Things. Amb el seu End of the Beginning. Ara mateix, en 3 minuts, arribem a 10:45 del matí. Maria López, divendres, bon dia.
1: Bon dia, Víctor.
0: Com estàs?
1: Avui parlarem de molts actors, també.
0: Ah,
1: actors
0: sí?
1: I cantants.
0: Epa. A la vegada, tot plegat. Molt bé.
1: Perquè, Víctor, Dua Lipa i Callum Turner ja compten les hores per tornar-se a dir sí, vull.
0: Anava guapa.
1: Guapíssima.
0: Home, per favor.
1: Com sempre he de dir. Doncs el diumenge passat la cantant i l'actor es casaven a una cerimònia civil íntima a l'Ajuntament d'Old Mary Le Bone de Londres, però ara ja estan a Sicília, concretament a Palermo, on celebraran oficialment el seu casament. Ja han arribat amics i familiars, cares conegudes, com Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Charlie XCX... I tornem a parlar, Víctor, de Donatella Versace, perquè es rumoreja que Dua Lipa anirà vestida amb la firma de la marca italiana, ja que té molt bona relació amb la Donatella, i, evidentment, casant-se a Itàlia, doncs, com no, també està convidada.
0: Escolta, m'has d'explicar el per què Palermo, perquè jo he estat aquí intentant saber una mica aquesta setmana per curiositat i no he trobat enlloc el per què acabarà Palermo.
1: Doncs mira, no sé per què, jo crec que Dua Lipa és molt fan dels països mediterranis,
0: sí.
1: D'Itàlia, d'Espanya, li encanta Barcelona, hem de dir, i el que sí que és que els convidats no els hi faltarà de res, perquè a l'aeroport ja s'han reservat diverses franges horàries perquè aterrin jets privats i després també es desplaçaran per Sicília.
0: Uau.
1: En cotxes privats.
0: Uau.
1: Aquesta mateixa tarda, Víctor, tindrà lloc el còctel de benvinguda previ al gran dia i, parlant de Palermo, serà a la Galeria d'Art Modern de Palermo, però per atenció, perquè 100.000 euros s'han gastat en aconseguir l'ús exclusiu de Villa Valguarnera, una residència històrica i un dels edificis més emblemàtics de l'illa, construït al segle XVII i XVIII per una de les famílies italianes més poderoses de l'època. Però això no és res, 100.000 euros no són res, perquè s'estima que en total s'han gastat 1.500.000 d'euros en aquest casament a Palermo.
0: Igual que el meu, eh?
1: Igualet.
0: Mare
1: escolta,
0: meva.
1: Que s'han casat el mateix dia que tu, no?
0: S'han casat,
1: a Londres, clar.
0: Sí. I amb un any de diferència.
1: I amb un any de diferència, però... Esto què
0: és? Això és una senyal.
1: Això és una senyal.
0: Hi ha més cosetes a la meva vida relacionades amb Dua Lipa.
1: Em sembla molt fort.
0: Escolta'm, sé que portes més coses, però això no pot esperar més. Hem d'escoltar una de les últimes cançons de la Shakira.
1: Vinga.
2: El despertador dels 40. Anda ya, Cataluña. Amb Víctor de la Torre. Quiero...

0: cantautora. Bueno, bàsicament és que no hi ha mundial sense ella. En qualsevol cas, és la Shakira amb una de les cançons que comparteix amb un compatriota seu, el colombià PL. Això s'anomena Algo Tú. Dos per sobre de dos quarts. Maria, ens han quedat cosetes al tinter, eh?
1: I tant, perquè, Víctor, ja ha arrencat el Primavera Sound amb un sold out absolut, un dels festivals més esperats de l'any a casa nostra, i ho feia el dimecres amb la jornada inaugural amb concert de la nostra estimadíssima Guineta, Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Wet Leg. Però Bad Gyal està sent un dels noms més comentats per diversos motius.
0: Ui, això?
1: Una de les imatges més compartides va ser la de la seva aparició virtual durant el concert de Guitarrica de la Fuente,
0: ah,
1: on li donava pas ella mateixa al tema Por Pelegrí. Tothom l'esperava ahir, Víctor, moltíssima expectació per veure a Bad Gyal a casa seva a Barcelona,
0: i
1: ella mateixa va fer un comunicat explicant que la seva actuació es cancel·lava a causa de la situació meteorològica, on explicava doncs, que li feia molta il·lusió acabar la gira a casa seva, però que era impossible.
0: No, clar.
1: Era impossible pel temps, perquè ja ho vas veure ahir a la nit, no,
0: sí,
1: Víctor?
0: Sí, va ploure força, la veritat és que sí.
1: Exacte, doncs Doja Cat, també l'artista que més expectació estava generant, doncs el mateix, el seu concert també es va cancel·lar per les fortes pluges d'ahir a la nit, juntament amb Massive Attack. I també els noms més buscats del cartell estan sent Addison Rae, Skrillex i The Cure, que actuaran aquesta mateixa nit al Parc del Fòrum de Barcelona. Ara, la meva recomanació personal, Víctor, d'aquest any, són els irlandesos Kneecap. És una de les bandes de hip-hop més influents i controvertides de la música irlandesa actual, un grup que sap utilitzar molt bé la sàtira i l'humor per ser molt reivindicatius doncs, amb la llengua i la cultura.
0: No sabia que t'agradava el hip-hop.
1: A mi m'agrada tot, Víctor. A mi m'agrada tot. Jo he tingut un passat, també, vale?
0: molt bé. Fantàstic.
1: Però ara te'ls ensenyaré.
0: A què?
1: A Kneecap. Ara et posaré una cançó seva, per si avui no vas al Primavera.
0: No ho crec, no m'han convidat pas.
1: I, Víctor, doncs, parlant del Primavera, també s'està comentant molt quins famosos vindran acreditats i quins famosos estan per la nostra ciutat aquests dies. Mm-hmm. A part del Papa, que està a punt d'arribar, no?
0: El Papa ja ve.
1: Entre ells, aquesta setmana a les xarxes, el nom Pol Mescal és a tot arreu. Hi ha rumors de que l'actor està a Barcelona, sobretot l'han vist a l'Almodós Bar, discoteca mítica de Gràcia.
0: Home, sí.
1: Parlen amb tothom com si no fos Pol Mescal, bàsicament. O sigui, diuen que és supersociable, simpatiquíssim, com si no fos famós.
0: Està de vacances, està relaxadíssim.
1: Bueno, de vacances o no, perquè diuen que està rodant la seva pròxima pel·lícula dels Beatles aquí a Barcelona. Qui farà ell de Paul McCartney?
0: Ostres!
1: O sigui, de Pol Mescal a Paul McCartney. I també es rumoreja doncs, que sí, que és un dels acreditats del festival i aprofitarà doncs, que està aquí a casa nostra doncs, per passar una estona de concerts.
0: Escolta'm, això de la pel·li dels Beatles, que és una biopic, saps alguna cosa més?
1: Exacte, és una biopic que s'està gravant, el que sé és que s'està gravant a diverses ciutats d'Europa, una d'elles és Barcelona, però em sembla que no sortirà a Barcelona com a tal, sinó que
0: és una localització que els serveix.
1: És una localització, exacte.
0: Okay.
1: I que ara mateix sí que diuen que està... Bueno, era durant la primavera, des d'abril, i ara mateix doncs, pot ser que estigui Pol Mescal aquí perquè estan rodant aquesta pel·lícula.
0: És que potser quan ho van traduir de l'anglès no ho van entendre i es referien que seria durant el Primavera. Que també pot,
1: també
0: ser,
1: pot ser. Llavors, clar, jo també crec que aquests actors aprofiten el moment i diuen, doncs escolta, me'n vaig amb la meva amiga, amb la

0: cançó que van fer conjuntament per aquesta gira que passarà per Barcelona ben aviat i que, per cert, ja ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Romeo Santos, Prince Royce, això es diu Dardos. Anem camí de les 11, anem tancant l'endallà d'avui. De seguida per aquí arriba, entre d'altres, el número 1 de la setmana amb l'Adrià Soler. Jo marxo i torno, si tu vols, dissabte a la tarda, amb molt més, aquí als 40. O si ho prefereixes ja dilluns, fem un cafè plegats a l'últim tram de l'Andallà. Sigueu dolents, però només una mica.
1: Música i bon rotllo. Andallà, Catalunya, als 40.

0: Elvis Crespo, els dos lideren la llista amb La Graciosa. És la cançó top de la setmana. Veurem què passarà demà dissabte, si repetirà o no, de, com sempre, aquesta pregunta i la resposta a, del 40 en 1 Coca-Cola amb el Toni Aguilar demà a partir de les 10 del matí. Aquesta hora, aquí és divendres, després de les tempestes d'ahir, sembla que el dia podria estar una mica més tranquil del que vam tenir ahir. Així comencem avui, matí dels èxits. Fins les dues, aquí estarem.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Divendres molt actiu, perquè aquest cap de setmana tenim moguda amb els 40. Demà dissabte, els 40 Urban Party XXL a Cornellà de Llobregat. I diumenge, a Cornellà també, els 40 Pop Cornellà. Ho anem explicant durant tot aquest matí. De moment, comencem a calentar motors per al teu matí. Jo sóc Adrià Soler. Bon dia a tots i totes.

0: estan fantàstics sempre, els de la Fúmiga, la gent de la Mediterrània, una de les últimes cançons de la banda, que ja sabeu que l'octubre estaran acomiadant-se com a banda, ho faran al Palau Sant Jordi. Ara per aquí una dona que ahir va petar-ho molt fort a Times Square, va aparèixer ella en aquest carrer tan cèntric de Nova York per actuar-hi. És Madonna, aquí està amb Sabrina Carpenter, és l'última de la reina del pop.
1: El som és nou, els 40.
0: Aquesta això que es diu Bring Your Love, la primera cançó del seu Confessions on a Dance Floor, la segona part d'aquest treball tan mític que va publicar Madonna.

com sona el primer divendres del mes de juny. A les portes de l'estiuet, aquí estava el Rean Castro i el seu Blavilla, juntament amb el Capo. De seguida, Lady Gaga o Rosalía. La Lady Gaga, que recuperarem el seu Abracadabra, però ara anem a posar-li una mica de pop-rock. Energia pura amb el De Paul. Això es diu En unos años.

Aquí està la nostra estimada Aitana, el seu superestrella. Sonant a casa, aquí, als 40, on sonen els grans èxits. En un moment arribarem a les 12, per cert. Avui també hi ha moltes superestrelles que han publicat cançons noves. Per exemple, la nova de la Taylor Swift, que serà banda sonora de la pel·li Toy Story 5. També Madonna ha publicat cançó, o Lizzo, o també artistes com Nicki Jam i Ozuna tenen cançons noves, que ja t'expliquem tot de què va, com sempre, al nostre web, els40.cat. En un moment arribarem al migdia. Tenim molta música per avui divendres.

ho van aconseguir tot amb aquesta cançó, les Cantrix, aquestes tres dones que van posar veu a la pel·li d'animació de les guerreres del K-pop, una de les pel·lícules més vistes. El deliri suposo que ja ha baixat a casa, eh? Els petits de la casa estaven tots bojos i boixes amb aquesta cançó, amb les guerreres del K-pop. Les Cantrix, aquí sonant, amb el Golden. Fem rànquing de pel·lícules, segurament aquesta està al top, de les teves. Aquí us parla Adrià Soler. Què tal, com esteu? Bon divendres a tots i totes.

Aquest és el nostre mood 24 hores al dia. Diumenge sense drama, com diuen aquí els Catarres. És la cançó de la setmana, els 40 una vegada més, els Supercatarres, que no es cansa mai de fer èxits com aquest. L'últim single que el tenim aquí, els 40. Ara mateix, un quart d'una, què tal, com esteu? És divendres, família, som els 40, tots els èxits. Els 40, són sexys, un artista que ha hagut de cancel·lar concerts a Miami per una emergència familiar. Esperem que tot estigui bé a casa de la Rosalia. Per haver de suspendre concerts, segur, segurament seria alguna cosa forta. Així que també ànims a tota la família de Rosalia a veure com va el tema. Aquesta hora, un quart d'una, als 40, punxem Reliquia. Okay.

Aquí és com celebren aquests dos, un parell d'artistes que els vam tenir al Primavera Pop ara fa un parell de mesos, el Juan Magani i el Omar Montes. Amb aquest Ayer la vi. Una de les històries rodones que també li ha sortit, per exemple, a Tame Impala. Aquí està, juntament amb Jenny, amb una d'aquelles que s'ha fet superviral a les xarxes i que sona com una de les importants, no només al nostre país, sinó en tot el planeta. Això s'anomena Dràcula. De seguida per aquí el Dani Fernández o també Álvaro de Luna, que ja ho sabeu, Álvaro de Luna el tindrem aquest cap de setmana als 40 Pop Cornellà. De fet, aquest diumenge, als 40 Pop Cornellà, presentat per el Toni Aguilar.

0: Els40.cat. Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

I un bon exemple és aquesta cançó que es diu Dardos, una de les boníssimes que trobes al treball col·laboratiu entre dos grans del gènere, entre el Romeo Santos i el Prince Royce, que ja fa molts anys que sonaven rumors que podrien col·laborar junts, i mira, s'han marcat un disc complet. En un moment arribarem a la una, estem preparats amb tot aquí. I ja ho sabeu, que els 40 celebrem per partida doble aquest cap de setmana a la Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Dissabte, dia 6, és a dir, demà, els 40 Urban Party XXL a partir dels quarts de 9 al Parc de la Ribera.

0: cançó més important al país, número 1 a la teva ràdio, Quevedo i Elvis Crespo, el Quevedo, un dels referents de casa de la música urbana, amb una llegenda com és l'Elvis Crespo, el merengue i el reggaeton junts, en aquesta que és una de les cançons destacades a la llista dels 40, de fet, és l'entrada més potent de la setmana, directa al número 1. Això engeguem aquesta hora, com estàs? 1:05, som als 40, per aquí sonen com sempre tots els èxits, totes les teves favorites per avui, que és divendres.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Com sempre, aquí, al teu matí dels èxits.

aquesta, una de les exclusives de l'últim EP del Sexeni. Aquesta banda que continua explorant sons i música. Aquesta van Sexeni, els Ulls que et mirin, una de les meravelles de l'últim EP, on la música és absoluta protagonista. Aquesta hora, un quart de dues de la tarda, preparats aquí als 40, amb una de les joves que representa també les noves generacions de la música. És el moment d'Olivia Rodrigo. Als 40! Ella diu el que pensa, fa música per explicar la seva vida i les seves històries representen milions de persones. Això es diu Drop Dead, un altre avançament del que serà el nou treball d'Olivia Rodrigo.

Els aires del Carib seran perfectes en aquesta cançó que es deia La Villa. Escolteu que estem entrant a la recta final d'aquest matí dels èxits, ara amb la Shakira BL i el seu Algo Tu.

0: Sí, està guapo. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Món 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

I per aquí un que han nomenat fill predilecte de la seva terra, de Mallorca, i ho ha fet gràcies també al seu art, a les seves cançons i a peces com aquest. Tu vas sin fa, velles al Reels Bien, que comencem també. Nova tarda, estem de divendres amb ganes ja de cap de setmana, si no l'has començat ja, i un cap de setmana que potser et toca estudiar perquè potser tens el dilluns la selectivitat. Molts ànims i anem a desconnectar una miqueta amb música, va. Passarà per aquí el Bizarrap amb el Daddy Yankee i, de fet, el Bizarrap prepara ja noves sessions de forma imminent i estem també amb moltes ganes de descobrir amb quin artista s'ajunta després de temes com, per exemple, aquesta mal, Daddy Yankee. També serà el torn de l'Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead, que va publicar ara fa ja unes setmanes i que la setmana passada estava a la primera posició de la llista. O també va, sonarà per aquí un que està fent una pila i una pila i una pila de concerts al Metropolitano de Madrid i fa un parell de setmanes estava a l'Estadi Olímpic i els companys. Presentant el seu darrer àlbum, Debí tirar-me les fotos. Aquesta cançó li dona nom i aquesta és la que escoltarem d'aquí una estoneta. El Bad Bunny també aquí als 40 en aquest divendres, en aquest cinquè dia del mes de juny. Jo sóc l'Uri Mora i de Puerto Rico ara anem a Colòmbia, que arriba la Shakira amb el BL. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Vamunt!

0: El Chandelier de la CIA sonant aquí als 40 quan estem a segons que sigui un quart de 5. I atenció, perquè als 40 proposem un pla ideal per l'arribada de l'estiu una setmana abans de que sigui de forma oficial. El proper 18 de juny al Palau Robert de Barcelona, als 40 Pop Clotilde Fes, amb una actuació doble de la Maria Jaume i d'un que et punxaré a continuació. I a més amb invitacions gratuïtes que pots aconseguir a través dels 40.cat. Així que corre, que estan volant. I vine'ns a veure el proper 18 de juny al Palau Robert de Barcelona, al Clotilde Fes amb els 40, com t'he dit, amb Maria Jaume i amb Mamadouxa.
1: 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: el do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim al

0: I el que és inevitable és escoltar aquesta cançó. I no em recordar-me això de quan... Bueno, fa uns anys quan sortia una miqueta de festa que no parava de sonar el Bailando por ahí del Juan Magán. I aquest any ha volgut fer aquesta reversió juntament amb l'Omar Montes, un artista que també ha anunciat que es retira de la música. L'ayer la vi. No sé si ahir la vas veure, però demà sí que et pots venir a veure amb els 40 Urban Party XXLA i el diumenge amb els 40 Pop Cornellà amb una pila d'artistes que tens el cartell sencer tant de demà com de diumenge al nostre Instagram, que és @els40. I a més, amb entrada lliure i gratuïta qualsevol dels dos dies. Així que no tens excusa per venir-nos a veure i per gaudir de la música en directe.
1: El so més nou. Els 40.
0: I va, encara que estem a 4 minuts de que siguin 4:45, et preparo la Rosalía amb la seva perla, també el G Balvin amb un dels seus colors, o ara aquesta que ja escoltes per aquí, la Olivia Rodrigo des de la segona posició de la llista dels 40 amb el seu Drop Dead.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: I la vida és això, anar intentant, intentant, intentant, anar lluitant, lluitant, lluitant, i al final les coses acaben passant. Sempre quan hi ha aquesta intenció de que les coses vagin passant, de projectar el tema, i que al final tot s'acaba posant a lloc. És la Pink, recobrem aquesta cançó que va ser número 1 de la llista dels 40, i estem celebrant, entre altres coses, òbviament, que és divendres, i que això vol dir que si no has començat ja et deu quedar molt poc per començar el cap de setmana, i això que ho celebrem? Com? Doncs de la millor manera que sabem, que és fent-te posar èxits i fent-te ballar, cantar i passar una bona estona aquí a la Ràdio Musical Líder. Per exemple, preparo la bachata del Romeo Santos amb Prince Royce, el seu Dardos, també l'Emilia amb Latini, quan es portaven bé. Ara crec que el tema no està tan bé amb la seva original, o també passarà per aquí la Beyoncé.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: Abans, per això, un artista que va estar amb nosaltres als 40 Primavera Pop, també als 40 Pop, la Mercè, com és el Beret.

0: com és la vida i com canvia. A vegades estàs fent cançons amb una amiga teva que t'encanta la seva música i sou, doncs, molt bones companyes i surten cançons com aquesta original i temps més tard, anys més tard, us en fareu i no us ni parleu, no? Emilia Latini passant per aquí, acostant-nos al punt de les 5 de la tarda amb aquesta cançó que també va arrasar. No sé si algun cop la tornarem a veure-la cantada plegada per les dues protagonistes, perquè ara està, com t'he dit, el tema no d'allò molt fluid. Però va, que en res et preparo per aquí, la número 1 de la llista dels 40 d'aquesta setmana, que potser demà revalida una setmana més, també la combinació entre la Madonna i la Sabrina Carpenter, o ara va, una mica de Beyoncé, que ens fa tornar bojos per amor.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: Recuperem aquesta cançó que va ser també número 1 de la llista dels 40, perquè el cap de setmana és també per tornar-nos bojos i boges, amb amor, amb música, amb bon rotllo. Per tant, puja el volum, que els teus veïns i veïnes s'assabentin que ho estàs passant d'allò més bé amb la ràdio musical líder.

0: Cornellà, presentat pel Toni Aguilar. Des d'avui fins al 7 de juny, Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a les xarxes dels 40 i també a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà. No t'ho perdis!
1: ¡Ey! The Champions Burger, el evento más viral de hamburguesas Smash, llega a Cornellà de Llobregat con su nueva edición. Ven, prueba, vota en RCD Stadium del 4 al 14 de junio. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Disfruta de las mejores Burger Smash.
2: Les veus que no deixen de sonar a les teves playlists ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol. Entrades a parts.cat.
3: Descubre las 5 razones para aprender inglés en WhatsApp. Empieza cuando quieras. Elige tu horario, tarifa plana, con tu tutor personal English Coach y clases súper divertidas. Y no te pierdas nuestro Summer Camp y los cursos extraescolares para teens a partir de septiembre. Por eso somos la Academia de Inglés Líder.
4: What's up? Welcome to the English Revolution.
5: Casa teva, la teva llar, on fas la teva vida. Tu tens un espai i a Catalonia Ceràmic tenim 1000 idees per compartir amb tu. Catalonia Ceràmic és líder en materials per a la construcció.
6: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
7: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 2:15 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
8: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
9: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo.
8: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: i està presentant candidatura per ser una de les cançons d'aquest estiu 2026. La col·laboració entre el Quevedo i Elvis Crespo dedicant-li a una de les illes més verges de les Canàries. La Graciosa, una mica més de 700 habitants i una vida brutal. Amb això comencem des de la primera posició de la llista dels 40. Nova hora, estem de divendres i estem a aquest cinquè dia del mes de juny. La vida sabrosa, també dels 40. En aquesta nova hora passarà per aquí una cançó que s'ha emportat un Òscar per la pel·lícula de les guerreres del K-pop, com són les Sunridge, amb el seu Golden. O també et preguntaré des d'on escoltes els 40. Amb un dels artistes confirmats aquest diumenge als 40 Pop Cornellà de Llobregat, des de la plaça Catalunya, amb accés lliure i gratuït. Hi ha molts més, com la Nayara, com la Ruslana, com la Kiara. Tens el cartell sencer al nostre Instagram, que és @els40. L'Álvaro de Luna Canres, te'ls punxo aquests 40. Et preguntaré on ets i també on et veus tu d'aquí uns anys. Amb aquesta cançó del De Paul en unos años, el disc de debut del músic de Sant Quirze del Vallès, també sonarà per aquí, i entre d'altres també l'Eli Goulding, el Guillem Bautista, o ara, atenció a aquesta col·laboració, Madonna, Sabrina Carpenter, juntes amb això que es diu Break Your Love.
1: Escolta ja el més nou, els 40. Sabrina.

0: una formació que no volverà, i mira que el 2021 semblava que podia haver-hi alguna possibilitat, però no. Era un disc homenatge del propi Dani Martín a la seva formació que el va catapultar amb cançons com aquesta que va tornar a gravar, eh? Per tots aquells amors que a vegades tornen. Sonava per aquí aquesta que recuperem amb els 40 quan estem a un minut d'un quart de sis, i et preparo també un que estarà amb nosaltres aquest diumenge als 40 Pop Cornellà, com és l'Álvaro de Luna, que tens tot el cartell sencer al nostre Instagram, que és @els40. I és que un cap de setmana amb música no està mal. I és que sense música la vida és bastant avorrida. Arriba el Guillem Bautista. Estic molt enganxat. Aquesta que sona aquí a la Ràdio Musical Líder.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: A mi també em va hipnotitzar. La Villa del Ryan Castro amb el Capo, que ja ha sigut número 1 de la llista dels 40 alguna setmana i que actualment la trobes a la posició 14. Mira, la recepta del teu doctor per aquest cap de setmana, espero que sigui demà venir-nos a veure els 40 Urban Party XXL i el diumenge els 40 Pop Cornellà de Llobregat. I la setmana que ve, si estàs d'exàmens o tens de selectivitat, també molts ànims, i aquí als 40 que també et donem tota la força del món perquè vagi de la millor manera, que de fet una bona forma de que vagin bé els exàmens és també relaxar-te una miqueta, que facis l'estudi pel matí, per la tarda vens, com t'he dit, als 40 Urban Party o als 40 Pop, i així va genial la setmana que ve. Ja veuràs, confia en mi. Ara, anem a pensar què serà de tu en unos años.
1: El som és nou. Els 40.
0: Que arriba el De Paul amb aquesta cançó que també fa unes setmanes va entrar a la llista dels 40. També esperen per aquí els BTS o la Dochi i moltes més, tot aquí a la ràdio musical líder en aquest divendres i en aquest inici del cap de setmana.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: I és que podríem dir que la bona música, com la matèria, no s'elimina, no es destrueix, simplement es transforma, com el Somebody That I Used To Know, que han agafat aquest sampler, també la Dochi, per portar aquest ensaiet i que va arrasar i que va ser també número 1 de la llista dels 40. Va, que ens acostem a 3 quarts de 6, estem de divendres, celebrant ja l'arribada del cap de setmana i potser t'enganxo amb el cotxe, marxant fora de la teva ciutat per descansar aquest parell de dies i sintonitzant els 40. Gràcies per ser a l'altre costat, també per precaució al volant. I mira, et proposo, entre d'altres, escoltar perquè cantis ben fort des d'allà on siguis, la superestrella de l'Aitana. També Ter Frey amb el seu Hope to Save a Life, o la combinació entre el Rau Alejandro i el Chencho Corleone, o abans el Drake, amb una de les seves cançons més icòniques. És el seu One Dance.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.
0: Així que va, seguim aquí gaudint de divendres als 40.

0: Aquí tens aquests dos, eh? Raúl Alejandro i el Chencho Corleone. Hem recuperat el seu Desesperados i potser estàs desesperat perquè la setmana que ve tens exàmens, selectivitat, molta feina... No passa res. Relaxa't, escolta música, que això també et farà baixar una mica de peus a terra i qualsevol moment que necessitis tenim aquí als 40 tots els èxits per animar-te amb el que puguem. Amb això jo m'acomendo de vosaltres. Et dono també les gràcies per estar a l'altre costat i us deixo amb el Karin Herrero, que arriba amb molts més èxits, com per exemple el Bizarrap amb el Daddy Yankee, la Rosalía amb la seva Relíquia o l'Emília amb el seu No sé bé. Jo sóc l'Uri Mora, qualsevol cosa, @40 o @uri-mora, que per cert, ahir vam penjar un tall de l'entrevista que vaig fer amb Blaumut on ens expliquen què prefereixen, no fer cap més concert o no fer cap més cançó. Ho tens, com t'he dit, a les nostres xarxes socials. Va, molta música!
1: Els 40... Els 40... Uri Mora.
0: I abans de marxar, va, un consell, et diré How to Save a Life, com salvar una vida, escoltant música com aquesta. Adeu!

0: 40. Tots els teus èxits. Barcelona, 93.9.
1: Aixeca't, ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
2: Para, para, digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
1: Pots estudiar un IPRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
2: Això sí que és un planàs.
3: Un IPRO et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre.

0: 16 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en canomusic.com, Mi Taquilla y puntos habituales.
1: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Els 40.cat.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: weekend, en aquest 5 de juny del 26, abraçades a l'Adrià Ortega, des d'ahir fins les 10, amb James Arthur, amb Álvaro de Luna, Madonna o Sabrina Carpenter.
1: Els 40, Adrià

0: Ens encanta posar-te aquí als 40 les música, el ritme i les cançons d'Álvaro de Luna, en aquest cas amb el Todo Contigo, ja va ser número 1 d'aquesta casa en el passat. De moment, qui ho estava intentant de ser número 1 és la fusió entre les artistes que tinc aquí a continuació. De fet, per una banda, Madonna i també Sabrina Carpenter. Es diu Bring Your Love, és la 27 de la setmana pujant a aquesta atenció. Vuit amunt, des de la 35 veurem què passa aquest proper dissabte demà a partir de les 10 del matí amb el nostre company Toni Aguilar, el reinici a la llista.
1: Arriben més èxits a la Tiba Ràdio, als 40.

vida. Ai, aquesta cançó de Juan Magán i Omar Montes és el Ayer la vi, és la nou de la setmana que la vam descobrir, evidentment, sobre de l'escenari dins els 40 Primavera Pop fa uns dies. Abraçades enormes d'aquest, parla habitualment aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 a tot el territori, en aquest cas amb el més nou de Depol, cançó que puja dues amunt des de la 23 fins a la 21ena de la setmana. Es diu En unos años. És divendres, el ritme no s'atura, 24-7, però especialment quan arriba el cap de setmana i ets dels afortunats o afortunades que té festa.

0: Ens acostem camí de les 9 de la nit amb aquesta cançó que sona d'escàndol, el End of Beginning, protagonista dins la nostra fórmula musical, especialment en aquest divendres, dia 5 del 6 del 26. Arriba de Karol G, també escoltaves el Si antes te hubiera conocido, juntament amb altres de les cançons que evidentment sonen aquí des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també als de casa. Si quedes aquí al meu costat, tens en res a Aitana o Romeo Santos i Prince Royce.
1: Els 40, Adrià.

0: Cafè és la cançó d'Aitana que es diu Segundo Intento, un dels temes que ja va arribar fins a la número 4 de la nostra llista del 40 a l'1 en el passat i ara mateix la recuperem. També escoltaves a Romeo Santos i Prince Royce amb el Dardos. I si et quedes aquí, jo tu no m'hauria, perquè a partir de les 9 tens el nostre actual número 1 de la setmana, que passarà per aquí els nostres microfons i també Lola Índigo, Olivia Dean o Avicii. Així que aquí les tens totes.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Aquest és el nostre número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions a del 40 a l'1. De moment, fins demà dissabte a les 10 del matí és el nostre number 1. Quevedo i Elvis Crespo, en aquest cas amb La Graciosa, 9 i 4 minuts. Abraçades enormes de qui et parla habitualment. A aquesta hora, Adrià Ortega fins les 10 amb Lola Índigo, amb La Reina, també cançons com el Dràcula, Rels B, Ed Sheeran, o, per exemple, Ariana Grande també seran les i els protagonistes en aquesta estoneta junts en aquest divendres 5 del 6 del 26. Abraçades enormes de qui et parla habitualment. Així que volum al màxim. Arriba Vinci, clar.
1: Els 40, Adrià.

La vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40, el programa de les cançons en català d'aquesta casa, en aquest cas amb Diumenge sense drama. És l'última dels Catarres que ara mateix són aquí des dels 40. Atenció, perquè ens acostem a dos quarts i ho fem amb una de les revolucions d'aquest 2026, que és aquesta cançó que puja 3 amunt des de la 8 fins a la 5. Es diu Dràcula. Ai!

0: Espero que estiguis bé connectat i connectat a bord. Ens acostem camí de les 10 i ho fem amb una de les relíquies de la nostra llista. És la 12 de la setmana. És la cançó de Rosalía que em puja 3. Evidentment es diu Relíquia. 12.
1: Tots els èxits. Els 40.

Té un rotllo aquesta cançó que és massa, que sí? M'encanta això que es diu Fever Dream. És Alex Warren, protagonista dins la nostra llista 15 de la setmana, en aquest 5 del 6 del 26. Però en què passa? Demà dissabte el reinici a la llista d'èxits amb Toni Aguilar. Les tenim totes, no marxis o desconnectis. En res arriba Sommer o Aitana. 24-7, el ritme.

No sabem si és fàcil estar amb una superestrella o no. De moment, com a mínim, no ho he comprovat. Així que rima d'Aitana, ara mateix amb la seva lletra i el seu estil. Posem el punt i final en aquesta estoneta junts des del punt de les 8. Jo mateix, Adrià Ortega, amb el superestrella també. La cançó que escoltaves de Summer, que es diu Camp Ricker. Protagonista en aquest 5 del 6 del 26. En aquest divendres s'acosta el weekend i si ets els afortunats o afortunades que té festa aquests dos dies, a gaudir-ho al màxim. També una abraçada enorme. Que vagi bé.